0: español, en este caso mallorquín, Enric Mas, va a ser el campeón de la Vuelta Ciclista a España, que defendió con creces el maillot rojo desde el abandono de Pogacar, el máximo favorito. Habéis escuchado a Borja Cuadrado seguramente en el boleto nacional. Arranca la última etapa esta tarde, finalizará sobre las 7:30 más o menos de la tarde, y ahí Enric Mas será campeón oficial de la Vuelta. Va a ser el protagonista hoy, lo ha sido estas últimas semanas y seguramente lo será mañana en todas las portadas. No nos olvidamos del Mallorca, que recibe al Sabadell a las 6:30 de la tarde. A las 2:20 ampliamos toda esa información, los resultados de Segunda Federación, las motos en San Marino, el partido por las medallas de la selección española femenina y todo lo demás. A las 2:20 lo contamos.
1: Eso es, gracias Alberto, ya ven que hay mucho que contar. Todo lo ampliaremos a partir de las 2:05 en el informativo regional Hora 14 Baleares. De momento la cita la tenemos en A Vivir, que son 2 días Baleares. La escritora mallorquina Laura Ghost ha publicado El preu de néixer, su cuarta novela, concretamente fue el pasado miércoles. Van a llegar más idiomas, que lo vamos a comentar también, pero lo especialmente llamativo es el argumento, la superpoblación, pero tratada de una manera radical. Vamos a saludar a la autora, que ya la tenemos al teléfono. Laura Ghost, buen día.
2: Buen día.
1: Buen día y enhorabuena, por supuesto.
2: Muchas gracias.
1: Yo decía la palabra radical, que puede sonar muy fuerte, pero es que incluso le podemos añadir más. Perturbadora también viene muy bien, creo yo, porque aquí se ejerce un control poblacional que es tal cual. O sea, para que una persona pueda nacer, otra previamente tiene que morir. Estamos hablando de un intercambio, ¿no? De una plaza que queda libre y que ya se puede ocupar. Que es como si estuviéramos hablando, pues, de un vuelo o de la matrícula de un colegio, o que vas a hacer la compra, terminas, pagas y pasa el siguiente en la cola. Contado, ya digo, muy fuerte, pero es así.
2: Sí, sí, de fet és cert que és una premissa com a mínim radical, si no, i també perturbadora, incòmoda. Aquesta novel·la dibuixa més un sistema que és bastant pervers i que, a més, obliga a les persones a fer front a una sèrie de dilemes ètics i morals que no els deixen sortir indemnes i que, d'alguna manera, reconfiguren molt els codis, també poden erosionar vincles, perquè, com bé comentaves, estem davant d'un escenari a una societat que s'assembla molt a la nostra, però hi ha una diferència substancial, i és que al món s'ha establert una espècie d'aforament limitat i, per tant, com bé comentaves, ningú pot entrar si abans no surt una altra persona per cedir-li el lloc. Però per mi també era important aquesta novel·la, i això pot ser fa que encara escarrufi un poc més, que no estàsim parlant d'un sistema totalitari que obliga les persones a fer això. És a dir, ningú te diu, l'Estat no te diu, tu has de ser pare o has de ser mare, i per tant estàs obligat a fer això, sinó que és com una escletxa, una fissura, un espai per la llibertat individual, i per tant l'Estat te diu, tu pots viure com fins ara. Ara bé, si vols formar una família, aquestes són les normes. I són unes normes que, clar, se vehiculen d'una manera molt freda, molt administrativa. Són protocols, llistes d'espera, i alhora, ja dic, la persona té la darrera paraula. És a dir, té el darrer poder de decisió.
1: És molt important el matís,
2: i això per mi és...
1: No obedece a un sistema dictatorial, com bien has recogido. Más bien lo dibujas como si fuera una decisión en última instancia, como no haber reaccionado a tiempo. Y señores, lo único que podemos poner encima de la mesa es este sistema. Hay que reaccionar y hay que parar un problema que tenemos, ¿no?
2: Sí, sí, exacte. Aquí és, a diferència d'altres grans referents, per exemple, de la distopia, com poden ser Orwell, en 1984, sí, o Margaret Atwood, que presenten uns estats totalitaris, dictatorials, aquí allò que pot ser que incomoda més el lector és que els personatges, els protagonistes, ni tan sols tenen aquest conhort o aquesta coartada moral de dir, no és culpa meva, és el sistema que m'obliga a fer això, però aquest sistema no els obliga.
1: Jo.
2: Això també, a part, naturalment, se tradueix en una deshumanització, en certa manera, de les persones. Del capdavall, ja dic, no te deixa indiferent arribar a pensaments que també apareixen a la novel·la, pensaments foscos, no? Pensaments que ningú voldria expressar en veu alta i que els personatges, per tant, només els pensen, que són aquests moments en què pots ser, fins i tot veus algú malalt i desitges que o veus un accident de trànsit i pots ser, dius, ai, tant de bo mori, perquè això implica que jo pujaré una posició a la llista d'espera i, per tant, la possible paternitat està més a prop. Aquests grisos morals que se deriven d'aquesta situació són esgarrifosos com per al lector, però molt estimulants com a autora, perquè em permet aprofundir en moltes fissures ètiques, aquestes ambigüitats a mi.

0: me ha agradat molt poder explorar-los.
1: I jo te quería preguntar precisamente cómo has llevado tú ese dilema moral, no el dilema moral de la escritora a la hora de sentarse y volcar ese pensamiento, sino más bien la Laura que luego relee y que va corrigiendo y que va revisando. Eso tiene lo personal, ¿qué dilema moral te ha supuesto? Te digo más, en un momento en el que, por cierto, en lo personal, pues inevitablemente ha tenido que influir también tu faceta de madre, tu embarazo.
0: Sí, sí, de fet, clar, jo vaig començar a escriure aquesta novel·la i a pensar-la estant embarassada. I jo et record comentar això, per exemple, amb el meu home, dir-li, segurament no és el llibre que algú espera que escriguis quan estàs embarassada. Però també has fet, probablement, que el meu embaràs fos plàcid, fos sense complicacions, me permetia poder capbussar-me, poder endinsar-me dins aquest univers, aquestes dicotomies o aquests conflictes tan durs, des d'un altre lloc. Jo sabia, això, jo sempre comento que, per exemple, Billy Wilder deia que ell només escrivia drama quan se sentia molt feliç, i quan estava deprimit feia comèdia, no? Per tant, jo crec que has d'estar a un lloc positiu per poder, durant unes hores en el dia, permetre't enfosquir-te, no? I embrutar-te amb aquest tipus d'històries. I això, sí, hi havia moments que d'embarassada que me tocava sa panxa i deia, ai, Blai, el meu fill s'anava Blai, i deia, mare meva, sa mama, quines coses que pensa, no? Quines idees que té. Sí, sí.
1: Has mencionado al principio de la entrevista algunas palabras interesantes, algunas que, por cierto, tenemos muy escuchadas aquí en Mallorca, en Baleares. Has hablado de poner límites, la palabra plaza ha salido en muchas ocasiones, y yo quería saber qué tiene que ver Mallorca como tal, como escenario, como territorio, en tu historia. Porque es cierto que esa terminología no la usamos de manera tan drástica, pero sí que se habla de todo ello, en el caso del turismo, en el caso de un lugar, una tierra que ya no puede acoger la demanda habitacional que tiene. ¿Hasta qué punto te daba a ti la idea Mallorca como lugar y como tierra tuya?
0: A veure, jo crec que és evident que Mallorca és molt paradigmàtic, evidentment sense arribar a aquest extrem, però sí d'aquest tipus de dificultat o d'asfíxia que anem sentint les persones que l'habitàvem, no? I tu ara parlaves de l'habitatge, per exemple, però també quan parlem del col·lapse en ocasió de la sanitat pública o parlam de la qüestió de les pensions, no? És a dir, clar, són moltes qüestions que mos interpel·len i que formen part de la nostra conversa, però que a més, és a dir, això ho vivim a Mallorca, però crec que són qüestions, plantejaments extrapolables en molts altres territoris, és a dir, el tema de la superpoblació, de fet, fins i tot hi ha antecedents que no són tan, pot ser tan radicals com els de la novel·la, però tenim la política del fill únic, no?, que durant moltes dècades s'ha d'implementar, i que també cercava això, i també s'escrivava conseqüències molt macabres d'aquella política. Per tant, dius, clar, si de fet deu ser un dilema que més enllà de la nostra idiosincràsia i el nostre territori, deu connectar amb altres cultures, perquè precisament la premissa ha despertat aquest interès internacional, no? O sigui que en molts territoris se deuen trobar amb aquest dilema de dir què feim, també què passarà amb el canvi climàtic, què passa si arriba un moment que hi ha territoris inevitables, i per tant la gent se veu obligada a saturar encara més certs espais. Aquí com ho gestionem? Perquè afortunadament, per exemple, si ara parlem de l'Occident, de lo que nosaltres coneixem, el nostre petit redol, no hi ha una guerra que mati milions de persones, o no hi ha una epidèmia que també elimini de cop centenars de milers o milions de persones. Per tant, la gent viu, tenim una esperança de vida, anem sumant persones. Què passaria si en un moment donat diguessis, mira, ja està, ja hem arribat en el límit? I és una hipòtesi, òbviament, molt indesitjable i que tant de bo no se dugui mai a terme, però és una hipòtesi que, de fet, me va sorprendre lo elemental d'aquesta reflexió, no? És a dir, és una cosa que vaig pensar, de fet, vaig haver d'anar a revisar si no s'havia fet això així de clar, així de bàsic, d'un per un, si no s'havia tractat abans literàriament o en cine, i perquè, clar, té un cert sentit macabre, però un cert sentit, no? Podria arribar a tenir una certa lògica perversa, és a dir, això és el límit i com tu deies, com a un concert, hi ha tantes entrades, una se buida i d'algú pot entrar, si no, aquí som tots.
1: Exacto. Más que para encontrar respuestas a todo eso, Laura, una invitación a pensar, una invitación a pensar
0: sí.
1: en los sistemas que tenemos y en la vida que tenemos. Yo quería preguntarte además, que esto es importante, lo comentaba antes, el libro lo tenemos desde el miércoles en catalán, va a llegar el próximo miércoles la versión en castellano, vendrán muchos más idiomas y también, muy importante, se va a empezar un proyecto audiovisual a partir de tu idea.
0: Sí, sí, sí, eso
1: esto,
0: es...
1: Esto, Laura, ¿cómo lo llevas cuando ni siquiera ha habido tiempo de testar, ¿no?, el éxito que pueda tener la obra escrita como tal, la novela?
0: Sí, a veure, això a mi me genera una mescla d'una banda de molta il·lusió, molt d'agraïment, però també aquest punt de vertigen, no?, perquè, clar, totes aquestes apostes internacionals s'han fet abans que sortís llibre amb el seu idioma original i s'han fet perquè, evidentment, jo tinc dues agents literàries meravelloses, molt entusiastes amb aquest llibre, que quan van, com tots els agents que van a les fires aquestes literàries de Londres, de Frankfurt, van anar-se de Londres, i allà duien el llibre i després duien tres capítols traduïts a l'anglès. I la premissa, sumant aquests tres capítols, i després bé, les editorials varen cercar, se diuen els scouts, no?, aquestes figures que llegeixen en l'idioma original, i varen cercar els informes, varen, quan va sortir en castellà, varen tornar a llegir en castellà, i varen fer aquesta aposta, però ja dic, damunt un material que encara no havia passat pel filtre del públic, sí. No? Perquè sí que és més habitual. De fet, les meves dues primeres novel·les se varen traduir a algun idioma, la primera, per exemple, castellà, italià i grec, però ja havia sortit, ja feia un any o dos que havia sortit, se sabia com funcionava.
1: És una aposta més sobre seguro, digamos.
0: Exacte. Això aquí és bastant insòlid, perquè és una aposta de muntes el producte o s'obre com a tal al marge de la resposta del públic, no? I d'una banda, ja dic, me fa sentir molt afortunada i molt agraïda. També vull ser prudent perquè, clar, sé que genera una expectació i ja dic, aquest punt de vertigen perquè, clar, això són dues cares d'una mateixa moneda, no? D'una banda, el fet que hi hagi aquesta idea de les traduccions farà que moltes persones s'hi acostin amb més curiositat o més interès encara, però després també, de sobte, per això de tenir una faixa que esmenta set traduccions i una adaptació, pot ser algú s'hi acosta dient bé, anem a veure si n'hi ha per tant, no? O sigui que també això pot passar. I és com viure amb aquestes dues possibilitats i per tant... Al final intentar relativitzar aquestes qüestions de les expectatives, no?
1: Desde luego, porque trabajo, desde luego no te falta ahora, Laura, porque de momento lo que te toca es viajar, moverte mucho. Ya lo has presentado en tu pueblo, ¿no? En Sa Pobla, pero todavía te queda la semana del llibre en català, te queda el FLEM, que con eso entiendo que es un trabajo con el que ya contabas, o sea que haces bien en relativizar.
0: Sí, no, i a més, després també faig de professora a cerca mitja jornada, perquè si no me podria muntar, i tinc el meu fill d'un any i mig. Crec que haver estat mare, de totes maneres, m'ajuda moltíssim a relativitzar. És a dir, d'alguna forma s'han reordenat molt les prioritats i per tant, el nucli és molt clar, el centre és molt clar, i la resta, tot el que siguin aquest tipus de notícies, són extremadament ben rebudes i són fantàstiques, no les vull donar gens per fet, però jo també al final me passa una cosa, que és que és extraordinari això de les traduccions i de l'adaptació, però a mi, i no ho dic perquè era bé, no me deixa d'aparèixer extraordinari també que s'ompli el teatre de Sa Pobla per venir a escoltar-me a xerrar d'un llibre, o que la gent el compri simplement en català, encara que sigui la papereria del poble. Això crec que no hem de donar mai per fet aquest privilegi, que algú pagui i inverteixi d'obvers i temps en llegir una cosa que tu has pensat.
1: Pues recordamos El preu de néixer, nueva novela de Laura Ghost, a la que agradecemos enormemente este ratito de charla y le deseamos el mayor de los éxitos. Laura, un abrazo
0: moltíssima,
1: muy grande.
0: Un altre abraçada molt forta per vosaltres.
2: A vivir, que son dos días Baleares.